t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta. Pensa.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: És impossible, tio.
1: S'ha d'anar molt de compte amb això. No és fàcil, eh?
2: Jo m'he rigut, tio. És que no puc.
3: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Maria, Maria també. Maria,
1: no, no, no, això no, això no, això no.
0: I Maria la ciutat, i tu te creus que no t'has
2: de copiar de puta. Perdona, però seguim amb una cançó. Una camiseta.
3: Mira, Maria, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: miro porque muero por hacerlo. Y cuando lo hago, suspiro.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

a la ràdio. El dissabtes a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes ones de Ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola amics, com esteu? Molt bon dia, benvinguts novament aquí en el dissabtes a la ràdio. Hem canviat el mes, ja estem en el mes de juny d'aquest 2026 i avui és el primer programa, per tant, d'aquest aspecte, amb aquest aspecte, volia dir, avui tenim un espai dedicat a els colors, un programa fàcil i senzill que contrasta amb lo complicat de la setmana passada. 3 hores de música, gràcies a tots els que cada setmana participen, gràcies a tots els que cada setmana escolten. Aquí comença dissabtes a la ràdio, un 180 minut de bona música. Salutacions de Miquel Mestre Ginard, benvinguts.

I avui, com que el programa era molt senzill, molt fàcil, tenim moltíssimes cançons. Però, curiosament, encara heu coincidit en tres d'elles. També diré que tenim una cançó que serà versionada, és a dir, l'hem d'escoltar dues vegades, i que hauré fet un canvi d'un tema que m'han demanat i que no estava correcte i l'he hagut de canviar. Això és el pla, el panorama de lo que tenim en aquest dematí de dissabte, en aquest primer programa del mes de juny de Colors. Anem a començar.

I d'anar en tot d'una començar aquest programa d'avui d'escolors i el que són les coses, començarem canviant el tema en Miquel Campaner, que és qui encetarà el programa. Bon dia, Miquel. Viva ses enllaça i en Miquel ha arribat clarament a tres cançons, però m'on ha demanat una, Miquel, que no existeix, és aquest d'un roig encès que farà el cantant de Xàtiva, Raymond, el cantant reivindicatiu de cançó protesta valencià, que en realitat canta aquest tema però està dedicat a Joan Miró a l'any 77, i a bona dins la lletra parla d'aquest roig encès, però no és el títol, sinó que el títol és a Joan Miró. Ha optat, espero que no te molesti, per canviar el tema, han agafat una altra cançó d'en Raymond, en aquest cas 10 anys més tard, en el 87, amb aquest títol de Blanc i Blau, on en Raymond ja no està tan combatiu ni tan reivindicatiu, sinó que és molt més poètic. Miquel, espero que t'agradi. Gràcies.

La segona cançó que hem de posar en el dia d'avui mos traslladarà cap a París. D'allà és en Jean-Louis Camé, que aquesta setmana participa en nosaltres. Buenos días, Jean-Louis, moltes gràcies. Ha dit tres cançons franceses, òbviament, d'aquell país. Una d'elles, però, és aquesta que hem d'escoltar dues vegades. Aquesta és la versió del famós Black is Black dels Bravos, que més endavant escoltarem, aquest exitós tema que va triomfar a molt de països, a Inglaterra inclosa per damunt dels Beatles, com arribarem al seu temps, però escoltarem la versió que mos ha demanat en Jean-Louis, que mos farà aquest veterà que el varen posar la setmana passada, ja desaparegut, que era Johnny Hallyday, un pioner rocker de la música francesa amb moltíssims anys en actiu. El va gravar l'any 1967, un any després dels Bravos. El va titular Noir, c'est Noir, és aquest Black is Black en francès.

Arriba el torn de saludar Anna Maria Mestre. Què tal, Maria, com estàs? Gràcies per tornar a estar amb nosaltres. Anna Maria tampoc ha tingut dificultat a l'hora de trobar tres cançons. De fet, la gran majoria de tots vosaltres ha arribat a tres, si no vaig malament, menys una o dues persones. Després ho controlaré. Bueno, primer tema que mos farà una cantant que li diuen Cynthia Ann Stephanie Lauper, de nom artístic Cyndi Lauper, nascut a Brooklyn, a Nova York, l'any 53. En juny, aquest mes de juny, dia 22, farà 73 anys. Na Cyndi Lauper va debutar en el 74, a part de cantant, és compositora, actriu, activista i empresària. Va tenir un gran èxit amb aquest tema, que és la seva cançó més coneguda, que amb el pas dels temps s'ha convertit amb un autèntic clàssic de la dècada del 80. El va gravar en el 86, True Colors, Colors Vertaders, canta Cyndi Lauper.

Saluda, mare, en Fernando Broncano. Com estàs, Fernando? Ja te tenim preparada la primera cançó, una cançó que parla de blanc i de negre. Per cert, en aquest programa d'avui de colors que tot d'una un s'imagina, o manco jo, són aquests colors llamatius, groc, vermell, verd, blau, el que són les coses, tenim molt de colors negres. La negació del color és un color, però hi ha moltes cançons que parlin de color negre. Aquesta és una que va arribar al número 1 a Espanya en el 2011 durant dues setmanes a partir del 26 de març d'aquest any 2011. Ell és Malú, María Lucía Sánchez Benítez, nascuda a Madrid en el 82, coneguda com a Malú, cantant i compositora. Va debutar en el 98, pop llatí, flamenc, balada, copla o pop rock. Tema que ha demanat en Fernando, Blanco i Negro, és el títol del tema que pertany a un àlbum de 2010 que se titula Guerra Fria.

0: Una de les veus de cada setmana en aquest programa és la de na Juanita Ginart, que mos va enviar el seu àudio al vespre. Què tal, Juanita? En el Tostadell, bon dia, benvinguda.
1: Bon vespre, Miguel, perdona que t'he cridat tant tard, però és que m'ha passat a dir no pensava que fos dimecres avui. Mira, vull saludar tots els saludos cada setmana i ara te diré les cançons. Angelitos Negros, de Antonio Machín. Cerezo Rosa, de Pérez Prado. I Color Esperanza, de Diego Torres. Passa una bona setmana a tots i salut per tot. Fins la setmana que ve.
0: Moltes gràcies, Juanita, que passis un molt bon cap de setmana. Bueno, començarem amb una d'aquestes tres cançons, una clàssica del bolero, una de les cançons més populars d'aquesta cantant de Cuba, que era Antonio Machín, afincat a Espanya, i que va gravar l'any 1947, va sortir ni menys ni manco aquest tema de Maciste i Neloy Blanco, Angelitos Negros, que ha conegut infinitat de versions, però cap consta d'Antonio Machín, que escoltam.

Arriba el torn de saludar també ara en Margalida Sureda. Com estàs, Margalida? Moltíssimes gràcies per tornar a estar aquí, que també ha dit, per cert, tres cançons a Margalida popularíssimes. Hem de dir que en aquest programa d'avui hi ha grans temes i grans artistes i que també haurem de xerrar a la mala perquè mos sobren cançons i no sé si les podrem posar totes. Jo vull, les vull posar perquè s'ho mereixen. Primera d'elles, Purple Rain, gran èxit de l'any 1984, d'aquest cantant que li deien Prince, un artista de nom real, Prince Rogers Nelson, de Minneapolis, Minnesota, als Estats Units, nascut en el 58, mort en el 2016, quan només tenia 57 anys, d'una sobredosi de fentanilo. Aquest artista va tenir un gran èxit mundial amb aquest tema, Purple Rain, que ha demanat a Margalida, va sortir en el 84, la va composar el propi Prince, i és una mescla de rock, pop i gospel.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

0: pasado.
1: La vida es un maravilloso y espléndido recuerdo del pasado. Aquesta era la lletra d'aquesta cantant, Ízaro Andrés Zelayeta, en castellà, que se titulava Oso Blanco i que mos havia demanat Nandi com a primera de les tres cançons. Bon dia, Andy. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. És la Magdalena Gili, una de les veus ben conegudes d'aquest programa del dissabtes a la ràdio, perquè cada setmana la tenim. Què tal, Magdalena? Bon dia.
2: Bon dia, Miquel. Com va? T'envio un saludo a tu, tots els oients i els participants de la ràdio. I ara te diré les cançons. Azul, en Cristian Castro. Una foto en blanco y negro, per Dani Martín. I Color Esperanza, per Diego Torres. Fins un altre que passeu tots un bon cap de setmana. Adeu.
1: Moltes gràcies, Magdalena, que tinguis també tu un gran cap de setmana. Anem amb en Dani Martín, que després de deixar la formació El Canto del Loco, va tornar a gravar aquest tema que mos has demanat tu. Tornes color negre, i és blanc en aquest cas. És aquest títol, una foto en blanco y negro, que fa en Dani Martín juntament amb en David Otero a la seva col·laboració a un àlbum que va sortir en el 2021, que se deia No, no vuelve. Un tema que, com deia, ja havia cantat en Dani Martín en la formació El Canto del Loco un parell d'anys abans.

Bon, anem cap a Palma, ja viu en Pep. Com estàs, Pep? Bon dia, moltes gràcies per estar aquí. En Pep m'ho ha dit també tres cançons. Una d'elles és aquesta històrica, A We the Shell of Pale, con su blanca palidez, se va conèixer aquí el tema. Estem en el 67, la cançó va ser número 1 a Espanya al llarg de dues setmanes a partir del 2 de setembre d'aquest any, i també va ser número 1 a Anglaterra i va arribar en el número 5 als Estats Units. S'ha convertit en una de les històriques cançons de tota la música pop mundial. Aquest tema significava el debut de Procol Harum i hem de dir que aquesta cançó està inspirada amb una melodia d'en Bach i amb un to melangiós i melancòlic. Va ser una d'aquestes cançons d'aquell estiu del 67. És un dels discs senzills que més còpies ha venut en tot el món, perquè n'ha venudes més de 10 milions de còpies i ha conegut ni més ni manco que més de 1.000 versions. A We the Shade of Pale, Procol Harum, un gran tema que també tenc que dir que jo inclouria dins el meu top 5, les 5 cançons de que he escoltat en la meva vida que m'apareix que més m'han agradat. Procol Harum, el seu debut, 1967.

I ara saludem a Maria Luisa Fernández. Com estàs, Maria Luisa? Gràcies per estar amb nosaltres. En aquesta oportunitat, de Maria Luisa només ha dit dues cançons. Ja tenim preparada la primera, que és una versió d'un tema antic, que se deia The Green Door, que cantava Jim Lowe i que també aquí a Espanya varen conèixer gràcies a Los Llopis. Però Ana Maria Luisa vol una versió més moderna, vol la versió que farà la banda Tennessee, una banda espanyola de doo-wop que imitava la música de la dècada dels 50 i 60, formats en el 78, i que faran aquesta versió de La Puerta Verde, que mos ha demanat en aquest cas na Maria Luisa. Anem a recordar-los, estem en la dècada de 80, i recordam aquesta clàssica cançó de primers 60, La Puerta Verde.

Javier Valenzuela viu a Sabadell. Buenos días, Javi, com estàs? I també participa en aquest programa d'avui de colors en tres temes. I si ara hem escoltat una versió d'una cançó antiga, com era La Puerta Verde, de Green Door, ara escoltarem una altra versió d'un altre tema antic que va popularitzar la grandíssima Edith Piaf, L'Avion Rose. La vida rosa, aquest és el títol que ens ha demanat, però en versió de Grace Beverly Jones. Va néixer a Jamaica l'any 1948 i és coneguda artísticament com a Grace Jones, per tant té ja 78 anys, va debutar en el 73, és cantant, compositora, modelo, productora, actriu. El tema, la Vian Ross, la va regravar ella, música funk disco, en el

Ens arriba el color groc gràcies a Nacuca Ginar, que també està amb nosaltres. Bon dia, Cuca, com estàs? Nacuca ha dit tres cançons i aquesta és la primera que li tenim preparada. Bon, anem novament a la dècada dels 60. Vos he dit que tenim avui grans clàssics de la música. Aquesta és una cançó també molt popular que va conèixer versions espanyoles fins i tot i que varen composar els Beatles, cantada per Ringo Starr. Estem en el 66, els temes Yellow Submarine. Aquesta cançó que varen composar Lennon i McCartney va sortir l'any 1966 i llavors va ser regravada i va formar part de l'àlbum Revolver, en aquest àlbum que després va tornar a sortir aquesta cançó. Va ser número 1 al Regne Unit, a Canadà, Països Baixos, Noruega, Alemanya, Irlanda, etc, etc. Als Estats Units va arribar en el número 2. Espanya també va ser molt, molt popular, cançó divertida, Yellow Submarine, que fan els Beatles.

0: Annabel Ginart és una de les veus que cada setmana està aquí amb nosaltres i aposta, segurament, la coneixeu avui, no és una excepció, la tornem a tenir. Bon dia, Bel, com estàs?
1: Bon dia, Miquel, i tots els joies de Ràdio Hortam, i avui és de matí, qualque dia de cada vespre, segon com me pega. Bé, comencem els colors per posar. Verd de Campiña, de la Guardiola, posen un tiguetes. Black is black, de Michael, no piquen de Michael Neal. Els bravos, prefere. I una paloma blanca que no sé què pensar, no me'n recordo. Vale, vinga, saludos a tots els oients i seguir, adeu.
0: Moltes gràcies, Bel, també, que tinguis un bon cap de setmana i saludos de part dels oients també per tu, evidentment. Bueno, anirem amb aquest tema, una paloma blanca, cançó popularíssima de l'estiu, llunyà també de l'any 75, que mos farà una banda que se deien George Baker Selection, una formació de la regió de Saarland a Holanda. Va ser número 1 aquí a Espanya durant una setmana, concretament a partir del 30 d'agost d'aquest 75, cançó, com deia, molt popular d'aquell estiu que avui recordam. Gràcies, Annabel.

Bon dia, bon dia, bon dia. Si acabeu de posar aquesta emissora, vos direm que Ràdio Artà i que estava escoltant el programa musical Dissabtes a la Ràdio, que està dedicat avui en els colors.

Aquest darrer tema que acabem d'escoltar se titulava Black, era la segona cançó que havia demanat a Maria Mestre, bon dia una altra vegada, Maria. Ells eren aquesta formació Tokyo Hotel, una banda alemana de pop rock que va formar en Bill Kaulitz, Tom Kaulitz i en George Leisting, juntament amb en Gustav Schäfer, l'any 2001. Encara, evidentment, estan en batiu i fan diferents estils, rock, rock alternatiu, etnopop, post, punk, hi ha tant d'estils i tantes excepcions i conceptes que ja mos perdem. Anem amb una altra cançó que mos ha demanat ara més pausada, més tranquil·la, que mos ha demanat en Miquel Campanet, la seva segona cançó, vam dir una altra vegada, Miquel, i se tracta de la banda Picnic, aquella formació d'en Toti Soler, on cantava una jovencíssima Janet Dimec. La Janet va gravar un àlbum aquest 68 amb aquella famosa Callate Niña i altres cançons. La cançó que mos demana en Miquel pertany a la cara B de senzill Callate Niña, precisament del 68, a on hi trobam aquest tema que havien fet antigament Peter Paul and Mary i que aquí a Espanya se va titular com a Negra Estrella. La cançó de Peter Paul and Mary se titula originalment com a Tiny Sparrow.

0: Hola amigos, les habla Janet y quisiera mandar un saludo a todos los oyentes de Radio Arta en Mallorca y sigan escuchando la buena música. Un beso.
1: Sí, sí, ja sabeu que mos ha saludat na Janet. Abans d'escoltar-la, és la costum que tenim nosaltres en els artistes que han tingut la sort que saludassin aquest programa o aquesta emissora. Ara sí, Picnic, Negra Estrella.

La segona cançó que ha suggerit en Fernando Broncano mos du a la dècada del 70 novament, estem en el 74. És el primer àlbum que sortia a la venda oficial Isabel Pantoja i mos farà un tema que havia cantat abans na Rocío Jurado, que se titulava Un clavel i que va titular na Isabel Pantoja en aquest àlbum Un rojo, rojo clavel, que poden dir de na Pantoja, Maria Isabel Pantoja Martín, nascuda a Sevilla en el 56, cantant espanyola famosíssima i famosa també per altres coses que no són precisament l'art. És un d'aquests personatges típics del cor. Va debutar en el 70, copla, flamenc, balada, pop, o el que se denomina, que pareix una cosa molt antiga i en realitat és un concepte que se pot emplear també com un sinònim, tonadilla.

El segon tema que mos ha demanat en Nandi se pot traduir com a sector vermell A, Red Sector A, i la mos farà la banda del Canadà Rush. Canta Jedi Lee, que és el cantant d'aquesta formació, de nom real Gary Lee Weinrib, i que el tema toca un tema molt espinós, molt dur, molt tràgic, perquè fa referència a la seva família, els pares jueus que estaven en un camp de concentració a l'Alemanya nazi. Tema que parla d'aquesta lletra que diu que per meu germà i per mon pare és massa tard, però he d'ajudar a ma mare a que segueixi dret.

I després d'aquest tema de Rush, que per cert va sortir l'any 1984, en tenim ara una nova cançó de dos anys posterior, del 1986, un tema més suau, un tema no tan transcendent i més amable, que mos farà Nana Mouskouri. Tema que mos ha demanat na Margalida Sureda, que home, la seva segona cançó, bon dia una altra vegada, Margalida, i se titula De Colores, una cançó popularíssima, cançó d'aquestes populars, que va gravar na Nana Mouskouri a un àlbum cantant en castellà del 86, que se deia Con Toda el Alma. I hem de dir que na Nana Mouskouri era una cantant de Grècia, és una de les solistes d'aquest país que més disc ha venut, té ja 91 anys. Va debutar en el 55, també és eurodiputada per Grècia i ambaixadora de bona voluntat d'UNICEF.

Tornem a saludar en Jean-Louis Camet des de París. Com està Jean-Louis? Té una segona cançó preparada com us dura aquell país, òbviament, novament, en Sheila, de nom real, Annie Chancel. Nascuda l'any 45, aquesta cantant francesa, superveterana ja de 80 anys, que feia el gènere Yeye, post-rock, eurodisco, chanson, etc. La tenim aquí amb un tema de l'any 71 que parla de quatre colors distints, blancs, grocs, vermells i negres. No ho dic en francès perquè me sortirà fet un desastre, però venga, m'atrevesc. Blancs, jaunes, rouges, noirs.

I com que el tema és fàcil i senzill, tenim moltíssimes cançons. Per tant, aquest programa d'avui durarà bastant més de lo habitual perquè les volem escoltar a totes. I també tenc que dir que n'hi ha un bon grapat, que són llargues cançons que duren més de 6 o 7 minuts. Tres d'elles, totes soles, ja cobririen mitja hora de programa.

Aquest tema que ens ha acompanyat és una de les tres cançons que han estat demanades per més d'una persona, concretament l'havien sol·licitat a Madalena Gili, bon dia una altra vegada Madalena, i a Juanita Ginart, bon dia Juanita, totes dues havien coincidit demanant aquest tema que ens ha fet en Diego Torres, que se titulava Color Esperanza, que va sortir des 2002 i que va ser per cert número 1 a Espanya des 2003, durant una setmana, concretament el 22 de febrer. En Diego Torres, hem de dir que és aquest cantant nascut

I arriba el moment en el que vos tenc que començar a anunciar el tema de la setmana que ve. En aquesta ocasió crec que serà també encara més senzill que aquest d'avui, perquè és un espai que no hem fet mai, i direu com pot ser, és vera, perquè tenim guardant altres més de 700 programes distints, 700 carpetes en cançons de diferents espais, que en podríem fer un diari durant 2 anys i no repetir. I d'oi, aquesta temàtica, atenció, vull que me digueu 3 cançons que vos fan feliços, cançons que vos donin ànim, que quan les escoltau vos ve de cop s'optimista, s'optimisme, més ben dit, d'acord? Cançons optimistes, alegres, divertides, que no fallen, són les vostres preferides, que quan les escoltau vos animen i estau millor, d'acord?

Mos ha acompanyat la banda britànica Coldplay, la formació de Chris Martin, el cantant, amb aquest tema que se titulava Groc Yellow, que va sortir a l'any 2000 i que mos havia demanat de Cuca Ginart com a segona cançó. Bon dia una altra vegada, Cuca. Canvi d'estils, mon anam a l'any 60 la veu del croner espanyol per excel·lència com era José Guardiola, segona cançó que ha demanat Abel Ginart. Bon dia una altra vegada, Abel. Aquest Verde Campiña que va sortir l'any 1960 i que és Greenfield de Brother Force a l'adaptació castellana.

Hem aprofitat la salutació d'en Delfín Fernández, aquest baterista de Los Salvajes, veteraníssim, per escoltar-los a l'any 1966 amb aquest tema Todo es Negro, versió del Painted Black de Rollins.

Idò, i ara mos ha acompanyat la cançó estrella del programa d'avui del dissabtes a la ràdio, la que heu demanat tres persones, aquest Azul que mos ha fet en Cristian Castro. En Cristian Castro és aquest cantant i actor mexicà que compta ja en 51 anys, de nom Cristian Sainz Castro. És un artista molt popular, fill d'una actriu i cantant que era Verónica Castro. Cantant, compositor, cantautor i productor. Va debutar en el 81. Aquest tema era des 2001 i havia estat sol·licitat a la cançó estrella, com he dit avui, d'aquest programa per Javier Valenzuela, des de Sabadell. Buenos días, Javier, de nuevo. De María Luisa Fernández. Bon dia, María Luisa. Feliz fin de semana, perquè ets la segona i li completant la llista. De María Luisa, que domen n'ha dit, és dues. I de Magdalena Gili. Magdalena, que tinguis també un bon cap de setmana. Moltes gràcies. Aquest ha estat en Cristian Castro.

Boston repetir el tema de la setmana que ve. Atenció, no se trata de cercar cançons preferides. Oh, sí, per ventura també. No les vostres cançons que més vos agraden, sinó cançons que quan les escoltau vos animen, que tot d'una sempre fan aquest efecte. És a dir, cançons optimistes, alegres, que vos aixequen l'ànim.

I d'aquesta cançó que acabem d'escoltar, que se titulava Amarillo, segurament pot ser una d'aquestes candidates a les cançons que vos aixequen s'ànim, perquè això feia Antoni Cristi a l'any 1971, i aquí a Espanya en el 72 també va triomfar. Antoni Cristi era Anthony Fitzgerald de Yorkshire, nascut en el 43. Era, no, es té 83 anys, havia debutat en el 70. Aquest tema el havia demanat en Pep, bon dia una altra vegada, Pep, era la seva segona cançó. Com a anècdota, tenc que dir que el senzill, el disc petit de vinil, era de color groc.

Aquest darrer tema que acabem d'escoltar és un tema popularíssim de la dècada dels anys 50, versió de Pérez Prado, Dámaso Pérez Prado, un director d'orquestra i músic cubà, que el van registrar l'any 1953, en dedica aquest tema que havia demanat Juanita Ginar, per cert. Bon dia una altra vegada, Juanita, molt bon cap de setmana, que li han completat la llista. Ve de França, d'un tema original que es deia Cirici Ros i Pomies Blancs, Cherry Pink and Apple Blossom White. Al final se va quedar en Cerezo Rosa, que va ser popularíssim, gravada com de l'any 1953 per Pérez Prado i que ha conegut moltíssimes més versions. Pérez Prado, el rei del mambo.

de rock de Gran Bretanya, formats a Birmingham l'any 1964, que va tenir la seva millor etapa durant una dècada. Després varen retornar fins ben avançat la dècada del 2000. El seu primer cantant va ser en Danny Lane, que més endavant va ser company d'en Paul McCartney a la formació Wings, i també varen participar el grup en Graeme Edge, que el bateria Roy Thomas, que tocava la flauta, i també cantava Clint Warwick, baix i veu, Mike Pinder, teclat i veu. Varen fer el que se denominava rock progressiu o rock simfònic, varen ser tots un pioners d'aquest gran tema, Noches de Blanco Satén, aquí a Espanya, Nights in White Satin, que va arribar al número 2 de les llistes dels Estats Units, mentre que Gran Bretanya no havia passat de la posició de 9, perquè el tema era massa llarg segons la promoció o el que imperava a l'època. Va sortir en senzill, reduït en durada, només va sortir en 4 i pico de minuts, però la versió original que escoltarem en dura més de 7. Modi Blues, gran èxit a Espanya, no va arribar al número 1, però sí va ser una de les cançons que més va sonar aquest any, 67 també a Espanya, pertany a un long play que se deia Days of the Future Passed, dies del futur passat. Modi Blues, gran tema, que a més varen servir d'inspiració a molts d'altres que varen voler seguir l'estela i l'estil d'aquesta formació de rock progressiu britànica.

I ara tenim una altra veu mítica de la història del pop rock mundial, de fet el denominaven el rei del pop, i no és altre més que el grandíssim Michael Jackson. En Michael Jackson, que va començar amb els seus germans en The Jackson 5, hem de dir que era Michael Joseph Jackson, nascut a Gary, Indiana, l'any 1958, i que mos va deixar en el 2009 a l'edat de 50 anys d'un paro cardiorrespiratori degut a diferents combinacions de benzodiazepines i propofol. Michael Jackson ostenta el rècord de tenir l'àlbum Thriller com a l'àlbum més venut de tota la història de la música, amb més de 65 milions de còpies en tot el món. El tema que sonarà en aquest programa se titula Black on White, Blanc o Negre, va sortir en el 91, l'ha demanat a Margalida Sureda que li completen la llista, bon dia una altra vegada, Margalida, i hem de dir que aquesta cançó va ser també número 1 a Espanya, però ja en el 92, concretament a la primera setmana del 92, la primera setmana de gener. Black or White també està considerada com el disc senzill de rock més venut de la dècada del 90. Ell és l'irrepetible Michael Jackson, un home que va tenir una vida complicada, però era un gran músic i un gran ballarí, sense dubte.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

La tercera cançó que mos ha demanat Maria Mestre, bon dia una altra vegada Maria i que tinguis un bon cap de setmana, mos du a la música de Corea del Sud, molt du a la música que fan Stray Kids, una formació masculina de Corea del Sud, com vos he dit, formats en el 2017 i que actualment són 8 membres. Fan diferents estils, des del pop, el rock, hip-hop, electrònica. El tema va sortir en el 2021, un àlbum que se deia Noisy, on hi trobem aquest títol que ha demanat na Maria, que se titula Red Lights, Llums Vermells, el son Stray Kids.

Canvi d'estil, retornem a la dècada dels 60 i ho fem amb una formació, un duo, que varen ser els autèntics pioners de la música juvenil popular espanyola, com són el duo dinàmico Manuel de la Calva, Ramón Arcusa. Varen debutar en el 58 fent pop, rock and roll, i varen tenir la seva millor etapa, que va abarcar fins al 72. Després se varen retirar 6 anys, varen retornar al 78 i se varen retirar definitivament en el 2022. En Manuel de la Calva, per desgràcia, ja no està amb nosaltres, perquè mos va deixar fa poquet, l'any passat, en el 2025, a l'edat de 88 anys. Aleshores també van exercir d'autors de temes mítics de la història de la música, com són els autors de La La La de Maciel, que va guanyar Eurovisió en el 68, però també han produït grans temes per a altra gent i han fet de productor, per exemple, de Julio Iglesias, en Ramón Arcusa, durant moltíssims anys. Tema, una de les seves cançons que van composar d'èxit del 65, que completarà la llista d'en Fernando Broncano. Bon dia una altra vegada, Fernando. Una altra cançó que parla de color negre, en aquest cas, i d'uns ulls. Esos ojitos negros. Duo dinàmico.

Vos don repetir el tema de la setmana que ve, hem de cercar cançons i vos tenc que confessar que no n'he preparada cap, així com cada setmana a l'hora que jo dic em farem aquest tema o l'altre, tenc, diguem, una carpeta de cançons hipotèticament que poden sortir, que més o menys m'imagino que direu, però aquestes no he preparat absolutament res, perquè molt de sorprendre, atenció, cançons que vos aixequin l'ànim. És a dir, aquestes cançons que escoltau i que no fallen, que sempre a l'hora que les sentiu vos animau i teniu un dia millor, perquè són cançons optimistes. Això és el que cercam, cançons optimistes, alegres. Naturalment el gust de cadascú és subjectiu, cadascú en tindrà d'una especial. No se tracta de les vostres cançons preferides, que també poden coincidir, sinó de cançons que quan les escoltau tot d'una vos animau i estau com a més contents.

I ara arriba la cançó, l'única que hem d'escoltar dues vegades en el dia d'avui. Fa una bona estona hem escoltat la versió francesa que feia en Johnny Hallyday, ara escoltam la versió inglesa, que és original d'aquest grup, potent grup espanyol de rock que se deien Los Bravos, formats amb una mescla de Runaways de Mallorca, que tenien en Mike Kennedy, el cantant, Mike Vogel, un cantant alemany, i la formació també de Los Sonors de Madrid, que havien anat a actuar a Mallorca, se varen juntar i varen formar aquest supergrup, feien beat rock, rock psicodèlic o pop. El seu primer àlbum és l'àlbum més exitós, que va tenir repercussió internacional, i aquesta cançó, que no he dit el nom, Black is Black, Negre és negre, del 66, va ser número 1 a Espanya durant 6 setmanes, però també va arribar ni més ni manco que el número 2 de les llistes britàniques. Un tema molt popular que han estat, a més, ha estat versionat per diferents bandes, tant d'Estats Units com d'Inglaterra, anys posteriors, masculins i femenins. Black is Black, del 66, tema que van cantar en anglès, i que també dins aquest àlbum hi trobam una altra cançó que també va tenir bastanta repercussió. Dins d'aquest primer àlbum, era Bring a Little Lovin', que va sortir en el 68, i que també va formar part d'una pel·lícula d'en Quentin Tarantino, que va utilitzar part d'aquest tema de Los Bravos, que com deia van tenir gran èxit a nivell internacional. Van estar la primera formació del 65 fins al 71, i Mike Kennedy era en Michael Kogel, aquest artista d'Alemanya, amb una veu molt personal. Black is Black, qui és que ha demanat aquest tema? Negre és negre, que completa la llista. Anem a comprovar-ho, perquè ara mos hem com a despistat. Sí, ara ho sé, Nabel Ginart, que mos ho ha dit de viva veu. Black is Black, Bravo 66, tema històric del pop espanyol, gravat a Londres, per cert.

I ara torna a tenir ja la darrera cançó que ha estat demanada per més d'un amic, en aquest cas per dos amics. Per Jean-Louis Camet des de París, que li completant la llista. Bon cap de setmana, Jean-Louis. I per Javier Valenzuela, que des de Sabadell li deim el mateix. Bon cap de setmana, Javier. Cançó que mos farà la cantant Vasiliki Papatanasiou, nascuda a Grècia, a l'illa de Corfu, l'any 1952, coneguda com a Vicky Leandros, una de les cantants més populars d'aquell país i que va participar dues vegades en gran èxit al Festival d'Eurovisió. Escoltarem la cançó que va representar en primer lloc en el 67 a Luxemburg, amb aquest tema que se titula El amor es azul, aquí a Espanya, L'amor es set bleu, que havien composat en André Pop i en Pierre Cor, dos autors famosíssims de música francesa. Cantant per Luxemburg, va quedar a la posició número 4 aquell any en què va guanyar Sandy Shaw per Inglaterra amb aquella marioneta sent la cuerda, Puppet on a String, i on en Rafael va cantar per segona vegada per Espanya Hablemos de l'amor, que va quedar a la posició número 6. Vicky Leandros representant a Luxemburg, quarta posició del Festival d'Eurovisió del 67, i 5 anys més tard retornarà en gran èxit per guanyar el festival en el 72 amb aquell famós Apretois. Però ara anem amb L'amor set bleu, gran èxit que també en versió instrumental va ser meravellós, una cançó molt popular que mereixia, jo crec, millor posició fins i tot.

I repetiré, per si de cas hi ha qualque persona que escolti el programa i no sap la manera en què podeu suggerir cançons, vos ho dic. M'heu de fer arribar els temes de la temàtica que jo vos indic cada setmana, però els m'heu d'enviar aviat abans de dimecres, és a dir, dimarts a vespre com a màxim. Em podeu dir 3 per persona. Amb una ja participau, ja estàu en altres, en dues, millor, i 3 es estopen, no podeu superar aquesta xifra. Això sí, m'heu de fer arribar les cançons via Facebook, pàgina de Miquel Mestre Ginard. Prefereix que sigui per un missatge privat, però si no, ho podeu escriure directament a la mateixa pàgina meva, és mur, d'acord? Han d'arribar abans de dimecres. Si voleu enviar els vostres missatges d'àudio, la gent vos escolta, coneix la vostra veu i sap que existiu. Però de totes maneres, si no en teniu ganes, ho podeu fer d'aquesta manera escrita. Per gent d'Artà, que me vegi pel carrer, que no tingui Facebook, que no pugui enviar missatges o per lo que sigui, i me veuen jo, basta que me diguin: Miquel, jo sí que escolto el programa dissabtes a la ràdio, què he de fer per participar? Me cercaràs una cançó? O me sé aquesta cançó d'aquesta setmana i la te dic, o dues o tres, d'acord? Moltes gràcies.

I un altre tema històric i un altre nom d'un artista consagradíssim internacionalment arriba en aquest programa avui del Colors, tema que mos ha demanat en Miquel Campaner des de Ser Enllaça. Vol dir una altra vegada, Miquel, que completa la llista, que tinguis un bon cap de setmana. Mon anam amb un artista que era Stanley Robert Winton Jr. Aquest era el nom real, conegut artísticament com a Bobby Winton. Era i és el major, però encara es té 91 anys. Va debutar en el 59 i és una d'aquestes veus juvenils que van tenir un gran èxit, especialment a partir d'aquest tema que escoltarem ara, gravat a l'any 1963, però que havia composat en Bernie Wine i Lee Morris l'any 50 i gravat per Tony Bennett en el 51, però la va popularitzar en Bobby Winton en el 63, aconseguint ser número 1 als Estats Units aquest any i classificar-se dins el top 10, els 10 primers, a molt de països de tot el món. El títol Blue Velvet, que ha conegut infinitat de versions i que també varen incloure diferents pel·lícules, la més popular sense dubte, aquesta Terciopelo Azul del 86 d'en David Lynch, on se canta bastant de trossos dins la pel·lícula. L'han gravada altres versions, tant la gent de la talla de Trini López, Brenda Lee, Bobby Rydell, Lenterman, Jerry Val, Sammy Davis Jr., Barry Manilow o fins i tot Lana del Rey. Blue Velvet, en aquest espai del dissabtes a la ràdio, tema de Bobby Winton, any 1963, la seva cançó més exitosa.

completant la llista també de Nandi amb aquesta nit negra, Black Night, que mos farà Deep Purple. Que tinguis, Andy, per cert, un bon cap de setmana. Hem de dir que Deep Purple és una llegendària banda britànica de hard rock formats en el 68 a Hertford, a Regne Unit, i considerada una de les millors i pionera d'aquest estil, a més d'influir moltíssimes altres bandes posteriors de rock i heavy metal. Aquest grup va tenir a l'any 1970 aquesta cançó, la primera que varen composar en senzill de la pròpia firma, i que va arribar al número 2 de les llistes britàniques, i també se va classificar a Irlanda, en aquest cas a la posició 4. Estem en el 70, Black Night. Aquest és el títol de la cançó, que està considerada una de les seves més exitoses senzilles que varen gravar. Per cert, Deep Purple, que encara estan en actiu, han passat per ells infinitat de membres, moltíssims, al llarg de tots aquests anys, perquè varen debutar en el 68.

I acabarem aquest programa d'avui del dissabtes a la ràdio Descolors amb un tema molt suau, amb un tema molt relaxant, que mos farà un artista que li diuen Etni Braonain, una cantant, compositora i productora musical d'Irlanda, coneguda artísticament com a Enya. Té 65 anys i fa el que se denomina New Age, música celta, pop contemporània. Canta, toca el piano i els sintetitzadors. És un artista molt popular que ha gravat infinitat d'àlbums. Tema que mos ha demanat na Cuca Ginart, que tinguis un bon cap de setmana, Cuca. La seva tercera cançó va sortir en el 91 amb aquest títol, Caribbean Blue.

I fins aquí, fins aquest programa d'avui del dissabtes a la ràdio. Jo espero que hàgiu passat un gran de matins a nostra companyia i aquestes bones cançons que hem inclòs gràcies a vosaltres en aquesta temàtica d'avui dels colors. Que passeu tots un gran cap de setmana. Vos agraeix que tota la gent que participa i també a tota la gent que escolta la possibilitat de que aquest dissabtes a la ràdio complesqui ja 39 anys amb antena. Moltíssimes gràcies, salutacions de Miquel Mestre Ginard. Adeu!

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Okay, all flight controllers, go, no go for landing. Retro. Go, I don't go, go, go, go, go, go.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Onda. Radio Onda. Radio Onda. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

cants amb la mà dels ulls. Sempre buscant el mateix por d'asil. Pobre de tu si els ulls del teu amor mai n'has vist el somriure d'una puta.

només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, per a tu, només per a tu, només per a tu.

0: A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: Jo sí.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet. Que jo...

vaig renovar el teu armari amb estil. Em van al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En van té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Band, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Sense set.com.
1: Jo l'escolto.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia!

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

0: 안녕하세요.
1: Benvinguts oients de Rondalles Viatgeres. Som Estel Font i vos acompanyaré a viatjar arreu del món amb una mirada de turisme més responsable.
2: Jo som na Maria del Mallador i posarem al mapa les paraules, les històries i tot allò que no surt a les guies. Començam!
3: Amb ganes de viatjar.
1: Bona tarda a tots i gràcies per ser avui aquí amb nosaltres en aquest indret tan especial. Benvinguts a una nova edició de Rondalles Viatgeres. Avui gravem des del Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca, a Calvià. Abans dels avions hi havia les veles, abans dels mapes hi havia les estrelles i abans dels hotels i dels ports esportius hi havia els mites. Avui no viatgem a un país, avui viatgem a una mà, la mà mediterrània.
2: Una mà petita en el mapa, però immensa en història. Una mà que ha vist passar civilitzacions senceres, navegants, pescadors, comerciants i poetes. I fer-ho des d'aquí no és casualitat. El Puig de Sa Morisca ha estat durant segles una talaia oberta a la Mediterrània, un lloc des d'on mirar la mà i entendre-la.
1: I és per això que abans de començar volem donar les gràcies a l'Ajuntament de Calvià i a na Núria de Ràdio Calvià per organitzar tot això i sobretot a en David d'aquest jaciment Javaloyas per acollir-nos avui en aquest espai carregat d'història i de memòria. Hola David, què tal?
4: Hola, bones tardes, què tal? Molt bé.
1: I també gràcies als nostres convidats avui, el biòleg Cristian Ruiz d'Altava, que el tindrem aquí molt aviat, que ens ajudarà a descobrir la biodiversitat mediterrània tant marina com terrestre.
2: I també en el nostre convidat lector Manuel Suárez, que posarà veu a fragments de l'Odissea, aquest gran viatge fundacional a la Mediterrània. Hola Manuel.
5: Hola, què tal?
2: Molt bé, i també en Manon, que serà la nostra persona que entrevistarem avui aquí en el programa.
6: Hola, com va?
1: Doncs bé, comencem el primer gran viatge al Mediterrani. Fa gairebé 3.000 anys, Homer escrivia un dels grans relats de la Mediterrània, l'Odissea. La història de l'Ulisses, l'Odisseu en romà, no és només una aventura, és la història d'un home que intenta tornar a casa després d'una gran guerra. I d'alguna manera és la història de tots els pobles mediterranis. Anem a començar a escoltar petits fragments de l'Odissea recitats per en Manel.
5: Conta'm, musa, aquell home de gran ardit que tantíssim errà després que de Troia el sagrat Alcàsser va prendre. De molts pobles veia les ciutats, l'esperit va conèixer. Molts de dolors, ell, el que és ell, pel gran mar patien el seu ànim, fent per guanyar el seu alè i el retorn de la colla que duia. Més ni així els companys no salvà, tan mateix desitjant-ho, car tots ells es perderen per llur mateixes follies, els insensats, que les vaques del sol, el fill de l'altura, van menjar-se, i el Déu va llevar-los el dia en què es torna. Parla'ns-en, filla de Zeus, des d'on vulguis, també a nosaltres.
2: Aquest fragment és l'inici de l'Odissea d'Homer, on el narrador demana a sa musa que expliqui la història d'Ulisses, un heroi que després de la guerra de Troia passa molts anys viatjant per la mà. Representa molt bé l'esperit mediterrani, viatjar, trobar altres cultures i compartir coneixements.
5: Durant 9 dies fui dut al grat dels vents ruïnosos pel mar que habiten els peixos, i els deva bordaren la terra dels lotòfats, un poble que viu d'una menja florera. Desembarcàrem allí, en el ferm, i prenguérem aiguada, i de seguida les colles dinaren al flanc dels navilis.
1: La Mediterrània no sempre era amable. Els antics navegaven mirant les estrelles, seguint vents i corrents, i moltes vegades sense saber si arribarien vius.
5: I ella de dia teixia aquell gran ordit, i aleshores, cada nit, quan havien posat els flamalls, ho desfeia. Doncs 3 anys ha amaiat la finor i els aqueus se la creien. Més en venia el quart any, que tornava la primavera, una dona aleshores va dir-nos-ho tot, que ho sabia, i la varen sorprendre desfent la tela aprestada, i la hi he d'acabar, fins i tot no volent-ho, per força. I el que és a tu, vet aquí els pretendents la resposta que et donen. Sàpigues tu en el teu cor i que ho sàpiguen tots els de Caia, acomiada ta mare dient-li que ha de casar-se amb qui son pare li mani i que més la velleixi a ella.
2: Penèlope simbolitza s'espera fidel i perseverant, una espera que es repeteix constantment a l'imaginari mediterrani. La Mediterrània és plena d'aquestes esperes. Se dels pescadors que surten a la mà i no saben quan tornaran, se dels mariners que travessen horitzons llunyans i se de ses famílies que, des de la costa, miren la mà confiant en el retorn dels seus.
5: I llavors alegrà el pacient divinal Ulisses per la dolçor del terrer i besar la gleva espaltera i, aixecant les mans, invocar tot d'una les nimfes, nimfes nàiades, filles de Zeus, el que és jo no em pensava que us tornaria a veure. I avui, entendre's pregueres, us saludo. I encara us faran com abans presentalles, si la filla de Zeus, la que em mana el botí, vol deixar-me favorable que visqui i el fill que estimo fa créixer.
1: Després de tot el viatge, Ulisses arriba finalment a Ítaca i el primer que fa és besar la terra, perquè després de conèixer mons extraordinaris entén que no hi ha res més valuós que tornar a casa. I això és molt mediterrani, partir, navegar, descobrir, però dur sempre una illa dins el cor. Anem a començar quadern de bitàcola.
2: Sí, anem a encetar una part important del programa on anem desenvolupant diferents blocs i avui obrim aquest quadern des d'una perspectiva diferent, amb la mirada posada no només en els llocs que visitam, sinó també en la manera com els entenem i quina petjada deixam i ens han deixat. Viatjar també significa escoltar, respectar i comprendre. Així que començam. Geografia i paisatge. El Mediterrani no és només una mà, és un espai compartit entre continents, una cruïlla de terres, llengües i cultures que connecten Europa, Àfrica i Àsia. Si tenim en compte els països en costa del Mediterrani, la regió està formada per 22 països, que són Espanya, França, Mònaco, Itàlia, Malta, Eslovènia, Croàcia, Bòsnia i Hercegovina, Montenegro, Albània, Grècia, Turquia, Xipre, Síria, Líban, Israel, Palestina, Egipte, Líbia, Tunísia, Algèria i el Marroc. Tots aquests països han contemplat civilitzacions com els fenicis, cartaginesos, romans, tots varen navegar aquestes aigües, varen comerciar, establir rutes i deixar rastres que encara avui formen part del paisatge i de la memòria mediterrània. Des d'aquí, des d'espuix de la Morisca, el que contemplam va molt més enllà d'una costa mallorquina. Veiem una mà que durant segles ha estat camí frontera alhora, un espai de pas, d'intercanvi, de contacte entre pobles. Però el Mediterrani també és una manera particular d'habitar el territori. Costes abruptes, illes disperses, muntanyes tocant la mà i una llum característica que transforma colors, ritmes i formes de vida. Amb indrets elevats i estratègics com aquests, que permetien observar l'horitzó, controlar les rutes marítimes i comprendre la relació profunda entre la terra i la mà.
1: Doncs bé, anem a passar en el clima mediterrani, que és l'espai que ara ens toca. Tenim un clima que és un dels trets més característics d'aquest espai, no? Amb estius secs i calorosos, hiverns suaus i pluges irregulars i sovint concentrades en pocs episodis intensos. Aquesta alternança ha modelat no només el paisatge, sinó també la manera de viure de les persones. Una curiositat, en moltes zones mediterrànies, la major part de la pluja anual pot caure en pocs dies de tardor, provocant tants moments d'escassetat com episodis sobtats d'abundància d'aigua, que aquí a Mallorca ho sabem bé, no? És un clima molt condicionat per la proximitat de la mar, amb una vegetació adaptada a la sequera i a la llum intensa amb pins, alzines, oliveres o plantes aromàtiques que ha après a resistir llargs períodes sense pluja. Tot i això, l'agricultura, les cases, els horaris i fins i tot la cultura quotidiana s'han anat adaptant a aquest equilibri d'escassetat i d'abundància, marcant un ritme de vida molt propi del Mediterrani. Doncs bé, ara donem pas amb el nostre biòleg perquè ens expliqui una mica la flora i la fauna i la biodiversitat que tenim aquí. Què tal, com estàs?
0: Hola, hola, encantat d'estar aquí amb altres.
1: Què fa única la flora mediterrània?
0: Home, la flora mediterrània... Bé, mira... De mediterrànies n'hi ha moltes al món, començant per aquí. No? Mediterrània vol dir que és una mà entre terres. Tenim la Mediterrània, Mediterrània, tenim el Golf de Mèxic, que és el mar interior d'Amèrica, ara que li volen canviar el nom, i tenim tota la costa del mar de la Xina Meridional, les illes de la Sonda, no? Indonèsia, també és una Mediterrània molt diferent. En sentit geogràfic hi ha aquestes, però en sentit climàtic, que és el que me demanes, n'hi ha unes quantes també, perquè aquest clima que fa molta calor, molta eixut en estiu i després ai, què passarà quan ve la tardor i que arriba a fer fred en hivern, això ho tenim a les costes de la Mediterrània i no a totes, perquè recordem que a Venècia, que toca la mà, fa un fred que pela en hivern, o sigui, no és mediterrani, i les costes de Líbia, el sud-sud, allò que quan te posen el mapa i se surt i no te'l pinten, que de vegades el retallen, allà baix tampoc, allò és del desert pelat. Aquesta zona tan petita realment és una franja litoral, no? Això, la Mediterrània, aquest clima el trobem a altres llocs del món, per exemple, a Califòrnia, al sud de Califòrnia. Al sud de Califòrnia, al nord de Baixa Califòrnia, Mèxic, hi ha una zona relativament petita que té un clima mediterrani, té un paisatge sorprenentment semblant. I són plantes allà, per exemple, que no tenen res a veure amb les d'aquí, però diries que ho recorda. A més, fa una cosa molt curiosa, olora més o menys igual. Hi ha una altra Mediterrània, a l'extrem sud de Sud-àfrica, que també té el mateix clima i també té un paisatge, una fisionomia vegetal semblant. I encara n'hi ha una altra, que és al sud o sud-oest d'Austràlia, una regió també relativament petita, on hi ha un clima mediterrani, totalment mediterrani. I també plantes totalment diferents han evolucionat per adaptar-se a aquest clima. I com ho fan? Pensant, per exemple, en un romaní. Un romaní només el trobaràs en un lloc mediterrani, no vagis a Astúries a cercar un romaní, o no plantis un romaní a Londres que la palmarà. No? El romaní és una planta perfectament adaptada a aguantar períodes molt eixuts, aguantar l'aigua de dins, a aprofitar molt quan plou i, com totes les plantes mediterrànies, fa olor no perquè la naturalesa ens vulgui regalar aromes, sinó són insecticides naturals. Com que costa tant de fabricar matèria vegetal en un clima tan impredible, llavors necessites defensar-te molt, i per això les fulles a la Mediterrània són dures, les tens sempre, perquè mai saps quan tindràs aquella finestra que podràs fer la fotosíntesi, però fer la fotosíntesi necessites aigua i llum. Quan tindràs aigua i llum? Mal de saber. Pensem una cosa, als països mediterranis, l'espai de la televisió que més mira la gent, aquí a Líbia i a Austràlia,
6: sí,
0: és el temps. Perquè tenim un temps impredible.
6: Sí, totalment. Això
0: en canvi, a llocs, si vius al mig del Canadà o vius al centre d'Europa, el temps que farà has de mirar el calendari. I allà és un fracàs, ja no saben ni què fer per atraure l'atenció dels espectadors. No? En canvi, aquí, els presentadors de la televisió són estrelles, i l'únic que estan dient és els temps.
6: Sí, sí.
0: Però és que tothom està molt pendent dels temps.
6: Està clar.
1: Molt interessant l'explicació, que hi ha moltes mediterrànies per tot el món. Per què la Posidònia és tan important?
0: Mira, la Posidònia és important perquè, afortunadament, han fet una bandera. És una planta marina, no és cap àlga, se diu àlga col·loquialment, no? Però botànicament no és una àlga, és una planta superior, una planta que fa flors, que fa fruits. És una planta que només viu a la Mediterrània. Arriba fins als límits, no surt de la Mediterrània. I és una planta que està perfectament adaptada a aquest clima, també afecta com és la mar. És a dir, tenim una temporada estiuanca amb aigües molt transparents, molt càlides, això vol dir que sí, arribes a llum, però menjar no n'hi ha, nutrients pocs. I després és una planta que pot aguantar el fred i els temporals de hivern. Gràcies a la Posidònia, per exemple, a Mallorca tenim platges. Si no fos per la Posidònia, platges, Mallorca...
6: Haurien anat desapareixent.
0: És que no n'hi hauria. Hi hauria qualque codolà, com allà a Torrent de Parells, no? Una cosa d'aquesta, però no n'hi hauria. Perquè si mires amb una lupa,
6: sí,
0: una lupa que tingui uns certs augments, mires una... agafes un grapat d'arena i ho mires, no? Si això ho fas a València, estàs veient pedra capolada. Pedra.
6: Sí.
0: Ho fas de vora l'aeroport del Prat allà a Barcelona i és pedra capolada. I en canvi te'n vas aquí i mires i és una sorpresa, perquè tots són conquilles diminutes, com fetes de vidre bufat, que són d'organismes, mol·luscs, foraminífers, animals molt petits, que vivien a la Posidònia i s'han mort fa poc.
6: Sí, sí, sí.
0: I fan aquesta arena blanca. I és blanca perquè tot això encara és prou recent. De tal manera que quan amb la força de les onades van entrant a la platja i amb el vent d'embat se'n van cap a les dunes. I si vos fixeu, l'arena de les dunes ja no és blanca, és groga. És groga perquè totes aquestes conquilles se van alterant, se van fent molt bé. L'arena blanca de les nostres platges no només s'origina a la Posidònia, sinó que no desapareix en l'hivern perquè les fulles de Posidònia, això que molesta els turistes i la gent que viuen, no? Doncs totes aquestes fulles de Posidònia el que fan és protegir aquesta petita capa d'arena que tenim a la costa dels temporals d'hivern. Si lleves la Posidònia se'n va serena,
6: no?
0: Deixa-la. I també una cosa molt important que a vegades la gent no se'n recorda. Aquí no hauríem de fer servir mai maquinària a les platges. Perquè quan passes maquinària damunt aquesta arena que està feta de conquilles de vidre bufat, l'estàs pulveritzant i se'n va amb el vent. En canvi, a València, platja de Cullera, pots passar les màquines que vulguis, perquè no passa res. Però aquí no. Com en tantes altres coses de medi ambient, quan parlem de les Illes Balears, hem de parlar d'una gestió que estem obligats a que sigui delicada, a mida, tota una escala molt petita. I això, pensa que platges d'arena blanca en trobaríem Sardenya, el sud de Còrsega, t'hauries d'anar a Sicília potser, i a Creta, i jo crec que ja para de comptar, ja no n'hi ha, no n'hi ha.
1: Tu trobes que la Mediterrània s'està tropicalitzant?
0: Bé, sí, mira, a veure, primer de tot, la temperatura, no?, que és el que ens preocupa. Aquestes darreres setmanes,
6: el canvi climàtic
0: no és cap teoria, no? Ja fa temps que no és una teoria.
6: Sí.
0: Bé, no ha estat mai una teoria, no? ha estat sempre un fet. Si no, vos convido a anar a Escarnatge de vora Palma.
6: Sí, sí.
0: És una zona que es va protegir. Bé, si fóssim un país civilitzat seria un parc, com aquí és un parc arqueològic, allò seria un parc paleontològic conegut a tota Europa, i està fet una porqueria. Però es va protegir justament perquè allà el canvi climàtic el toques amb les mans. Allà veus els nivells de fa 120.000 anys, quan l'aigua era més calenta i la mà estava a 2,5 metres per damunt del que està ara. I veus els nivells freds quan la mà se n'havia anat i hi havia grans camps de dunes i se dipositava arena. I allà tens una seqüència extraordinària. I en aquests períodes càlids hi ha fòssils d'espècies que avui en dia les trobes al Golf de Guinea, a l'Àfrica tropical. Què feien aquí a la Mediterrània? No? L'aigua era molt més calenta. El canvi climàtic s'està accelerant d'una manera que ningú havia previst. L'increment per setmana del darrer mes i mig, la Mediterrània s'ha sortit de l'escala prevista. Hi ha la Mar d'Ojots, que a Sibèria, el Pacífic Siberià, el Bàltic, que és un bociat, i la Mediterrània nord-occidental, on estem naltros, ja ens hem sortit de l'escala prevista, dels colorins que teníem previstos els meteorols. I és una cosa que mai vist, un escalfament com aquest. Això què vol dir? Que tota la biosfera és com una màquina de vapor. Un escalfor de saiu que s'evapora i hi ha aquesta cosa tan rara que és ploure. No sabem que hi hagi cap altre planeta que plou, de moment,
6: ja.
0: No n'hem trobat cap, però hi ha vida perquè plou i perquè hi ha tot aquest cicle de saiu. En el moment que nosaltres no et sabria dir innocència, ignorància, no? Com la història de l'aprenent de bruixot, començam a tirar merda a dins aire a quantitats industrials i sabent-ho anar bocant més encara, que és el que estan fent ara, que estan fent? Li estan donant gas a la màquina de vapor.
6: Exacte.
0: I què passa? Quan l'aigua està calenta? Quan l'aigua està més calenta, això vol dir Saps la quantitat d'energia que necessites per pujar un grau la temperatura de la Mediterrània? Els milions de quilòmetres cúbics d'aigua que hi ha aquí. És una barbaritat d'energia. Això ha de sortir per qualque lloc. I després passa el que passa, com aquestes tempestes mai vistes a València, els incendis mai vistos a Austràlia, a Califòrnia, i tot això és perquè la màquina de vapor la tenim accelerada. Que la Mediterrània està més calenta, sí, ho està. Com afectarà això la vida marina? No ho sabem. El que passa és que aquí se confon amb una altra cosa, que és que, com que també els humans fem coses molt rares, un dia se mos va acudir fer un forat i connectar la Mar Roja i la Mediterrània, el canal de Suez. En principi, com que era un canalet de Pamfonteta, passaven vaixells de fusta i al mig hi havia el que ja existien abans, se'n deien els llacs amargs, llacs hipersalins, de manera que venia un vaixell amb ses pagellides aferrades, ple d'algues, així se'ls rentaven en aquella època els vaixells, no? I, però clar, quan passaven pels llacs amargs, tot això se moria i passava net, però després l'hem anat fent més gros i cada vegada més gros, i en el moment que ja és un canal d'aigua completament marina, ve un vaixell de l'Índic, que a més, no només tot el que porta ferrat, sinó que quan no porten càrrega, omplen d'aigua.
6: Hi ha molta sal.
0: No, les larves i els peixos i tot el que hi ha dins d'aigua.
6: Ja.
0: I tot això arriba a l'altra banda i mos ho mollen. A les costes de la Mediterrània Oriental, ja tota la seva biologia ha canviat radicalment. Han desaparegut les espècies de peixos autòctons, tots són peixos tropicals, està ple d'espècies perilloses tropicals que s'estan estenent, n'hi ha que ja han arribat, i no arriben soles, arriben per aquest moviment, aquest transport, arriben a la Mediterrània. És a dir, per una banda sí que l'aigua està més calenta per aquest efecte del canvi climàtic, accelerat, molt accelerat per l'acció humana, però a més hi ha una colonització d'espècies tropicals perquè les estem duent cap aquí.
1: Molt bé, Cristian, vols afegir alguna altra cosa? Perquè et convidaríem ara que comencem la història a poder anar participant avui, que tenim la sort de tenir-te aquí.
0: Sí, només vols oferir un apunt.
1: Sí.
0: M'ha encantat això de l'Odissea.
6: Molt bé.
0: Amb la traducció bona, la d'Enric, això està bé. A principi, quan diu homus o no sé què, recordeu que durant segles no estava escrita, se deia de memòria, se transmetia... I clar, per això el bar, quan comença i està davant la parròquia allà, diu musa, virgencita, ajuda'm, no? Perquè que no me'n fallis a memòria, això és el que dius, els primers versos. I després, una cosa molt curiosa que tots sabem de l'Odissea és que Ulisses se va trobant monstres, no? Doncs tot això és veritat, perquè cada illa de la Mediterrània, abans que la gent començés a fer desastres, abans que els humans arribàssim a les illes, a cada illa hi havia animals raïssims que havien evolucionat en aquests petits mons aïllats. A Mallorca hi havia el miotragus, que una espècie de cabra primitiva amb els ulls aquí, que se t'acaba mirant, raríssima, però a Malta hi havia cignes gegants i elefants nans, cignes gegants que no volaven, com un estrus.
6: Va definir tots aquests...
0: El cíclop, per exemple. Què és el cíclop? Mai vam veure un senyor gros que tingués un sol ull aquí, però a Sicília, o més aviat a Malta també, s'havien trobat, clar, se trobaven esquelets d'aquests animals que havien desaparegut feia poc, relativament pocs, milers d'anys, però llavors memòria no n'hi havia, però trobaven això i recordem, si heu vist mai un crani d'elefant, les òrbites, no és tan evident on estan els ulls, perquè queden com a tapats, però en canvi, allò on va la trompa és un forat molt gros. I clar, tu tenies un crani d'un elefant pigmeu, diguem, no? Pigmeu de la mida d'un mastí gros, no? Amb un caparrot que pareixia com un humà molt gros, un rodonot, amb un sol forat al davant. Això era un cíclop, no? I moltes coses que surten a l'Odissea són traçables en tota aquesta fauna, que desgraciadament molta d'aquesta fauna va desaparèixer. Encara mos queden espècies d'aquestes, per exemple, les sargantanes, que estan fent tot el possible per acabar amb elles, no? Els ferrarets.
2: Sí, en el final estem fent tot el possible per acabar en tot. Ja. Això és un pas, per desgràcia, a les situacions en què vivim. No?
0: Sí, sí, però això, vivint en aquestes illes, vivint a les illes mediterrànies, hauríem de ser més conscients dels tresors que tenim i de l'obligació de protegir-los, perquè no n'hi ha lloc més de tot això.
2: I tant, i tant.
1: Doncs, si us sembla, anem a començar amb la història i la memòria, anem a fer una mica de memòria. La Mediterrània no sempre ha estat una frontera. Durant segles va ser una carretera d'aigua, una immensa xarxa de rutes on les mercaderies viatjaven molt abans que existissin els avions o els trens, i per aquesta mà circulaven espècies, vi, oli, sal o teles, idees i també històries. Els primers grans navegants van ser els fenicis, que sortien del que avui seria el Líban i navegaven guiats per les estrelles. Eren tan bons mariners que arribaren fins a la península Ibèrica cercant de metalls i especialment plata, no? I una curiositat és que molts historiadors creuen que varen ser ells qui varen difondre un dels primers alfabets que després donarien origen al grec i al llatí.
2: Després arribaren els grecs, fundaven colònies arreu de la Mediterrània i convertien la mà en un espai compartit de cultura, filosofia i comerç. Moltes paraules que encara usam avui, teatre, democràcia i filosofia, venen directament d'aquell món grec nascut davant d'aquesta mà. I més tard, Roma. Els romans dominaren pràcticament tota la Mediterrània i la varen anomenar Mare Nostrum, la nostra mà. Construïren ports, fars, aqueductes i rutes comercials impressionants. Diuen que un ciutadà romà podia embarcar a Hispània i arribar fins a Egipte quasi sense abandonar territori romà.
1: Però la Mediterrània no només era comerç, també era perill. Hi havia tempestes, naufragis i molts pirates. I durant segles, els pirates barbarescos atacaren les costes mediterrànies i moltes torres de vigilància de Mallorca existeixen precisament per això. I aquí és on el nostre paisatge també parla, perquè aquest lloc on som avui, en el Puig de la Morisca, que d'aquí una estona en David ens ho explicarà, no és només una muntanya amb vistes. És una talaia estratègica des d'on durant segles es controlava la mà i es vigilava l'arribada dels vaixells.
2: I aquí, on som ara, així com diu Nestel, tenim en David, en el qual li podem demanar una mica i aprofundir sobre aquest tema. Així que David, tu mos explicaràs així una mica en resum què és el Puig de la Morisca.
4: Bueno, el Puig de la Morisca, com heu dit, és una muntanya que conserva bona part de la història de Mallorca, no? Des de els primers moments de l'arribada del ser humà. Nosaltres tenim aquí un moment més posterior, que és el moment ja, diguem-ne, del bronzo final, ferro inicial. O sigui, aproximadament comença Morisca cap al 1000 abans de Crist i se desenvolupa en tota l'arribada d'aquestes diferents cultures, no?, que procedeixen de la Mediterrània, primer el món púnic cartaginès, el món romà, després també van estar els almohats i bueno, finalment vendran els cristians i diguem-ne que el punt final haurien de, diguem-ne, de vincular amb la gran arribada, no?, de cultures distintes, que seria, pues, el món del turisme, no?, que també el podem veure des d'aquí de la Morisca.
2: Efectivament, i per què el Puig de la Morisca era un lloc estratègic?
4: En primer moment va ser un punt estratègic per tres raons principals. Primer, per la topografia, no? És una muntanya amb bones zones de penya-segats que la fan molt fàcilment defensible. I al mateix temps té una situació topogràfica en relació a la península de lo que és la península de Santa Ponça, que permet veure molt bé tota la plana, no? I de fet hi ha una cosa molt interessant, que és que en aquest primer moment, quan Morisca té una primera força important, les muntanyes, els puigos que hi ha de vora tenien també jaciments, per tant se creava una xarxa visual des de la Morisca, que era el punt central, el punt més important, tenien de tenir un control visual de la resta de zones altes, i aquestes al mateix temps, diguem-ne, controlaven les zones adjacents, per tant se generava una xarxa bastant densa, no? Uh-huh. De control. La segona part té a veure amb els recursos. Era una zona molt rica en pastures, en zones de conreus i sobretot amb albufera, no? Tenia una albufera, el que és tota la platja de Santa Ponça ara, que de fet se desseca bastant tardíament, d'època històrica, i allà les albuferes eren centres molt rics per diverses raons. Primer, perquè hi havia molt d'ocells, i això era una riquesa des del punt de vista de menjar, però també eren zones amb aigües salobres, que això era molt interessant, sobretot per tenir bous, no? els ramats necessiten sal i aquestes aigües salobres eren bastant interessants en aquest sentit. Però sobretot el punt principal que explica Morisca, o la gran força que va tenir Morisca, tant en l'època prehistòrica com després, és el control de la mà. Quan anem a dalt de Morisca, veiem un petit port, que és el port nàutic ara de Santa Ponça, que és el port petit de Santa Ponça, que és on va desembarcar el 1229 el rei Jaume I, que aquell port ja a l'antiguitat era un port essencial, perquè era la porta d'entrada dels comerciants púnics i fenicis que havien fundat la ciutat d'Eivissa, ciutat de Bussos, i arribaven a Mallorca a través d'aquell port. La connexió era directa perquè era la zona més propera a aquesta zona de Bussos i a més permetia, a partir sobretot de la connexió visual que se genera amb el Galatzó i després amb Morisca, tenir unes fites importants per poder navegar de forma directa entre Bussos i Mallorca.
2: Molt interessant de dir tot això que ens has contat per entendre aquest lloc tan, tan, tan guapo i que la gent pugui venir també a visitar. I així, arrel de tot el que tu explicaves, quina relació amb quins altres pobles aquí heu fet arrel de les vostres investigacions de la Mediterrània que se pugui vincular o que mira, se puguin generar vincles? O...
4: Sí, jo dic Morisca no és res especial en aquest sentit, perquè Mallorca, com m'heu dit, estava sempre ben connectada, no?, amb aquesta Mediterrània, que més que frontera ha estat sempre punt de connexió. No? Jo sempre dic que fins al desenvolupament dels sistemes mecànics de transport, o sigui, les locomotores i tal, la manera més ràpida de moure-se sempre ha estat la mà o els rius, i evidentment per moure mercaderies ja ni t'he dit, perquè clar, anar carregats o homos o una mula o un asa amb mercaderies era molt difícil, anar molt lentos, per tant la manera més ràpida sempre ha estat la mà o els rius, no? En aquest cas Morisca, i de fet és el tema, quan nosaltres vàrem decidir Morisca tindrà un futur museu, quan vàrem decidir el tema, no volíem que fos un museu arqueològic tradicional, i el tema principal serà el contacte cultural, no? Com els éssers humans ens hem relacionat al llarg del temps. I ho vàrem fer perquè aquí teníem com una sèrie d'exemples que eren, diguem-ne, bastant útils. No? Teníem aquest primer moment de contacte indí, no?, del món talaiòtic amb el món púnic, amb això que hem explicat de Bussos. Després teníem aquest món romà, perquè just aquí a base a la plana de Santa Ponça, després de la conquesta romana d'en Quinto de Filometelo, funden una vila romana, una gran granja romana que explotarà tota la zona, i per tant hi ven clarament les relacions que tenia el món romà amb el món indígena, que estava ja, diguem, en vies de desaparèixer, però encara estava fort. Posteriorment arribaran, diguem, una ocupació islàmica, i justament a la part alta del Puig tenim la primera, no dic batalla, perquè la batalla, diguem-ne, tradicionalment estava aquí també a Santa Ponça, però a les planes, diguem-ne, la primera conflicte, no? Hi ha una primera lluita on se destrueix una casa almohade que està a la punta alta de la Morisca, que era la zona, diguem-ne, la talaia, no?, que controlava tots els voltants, i tenim aquesta primera conquesta, no?, aquesta primera conflicte entre dues cultures, com la islàmica i la cristiana. I finalment, el que tenim també és a Calvià, no?, i que, diguem, des de dalt també se pot veure, és tot el desenvolupament turístic que ha fet que, diguem-ne, pues, Calvià, per exemple, avui en dia, crec que recordar que les darreres xifres eren que hi havia 175 nacionalitats distintes. Per tant, clar, Morisca en aquest sentit ens permet com veure, no?, com aquests contactes en la resta de la Mediterrània, en la resta del món, s'han anat, diguem-ne, incardinant a Mallorca amb diferents processos històrics.
2: Uh-huh. I quin seria el descobriment que heu fet aquí més important o que destacaries?
4: Jo en destacaria dos. Primer, aquesta primera batalla, no?, aquesta primera escaramuza que se va fer, ho van trobar amb lligant, diguem, una recerca arqueològica amb una part històrica. A les cròniques, diguem, de la conquesta de Mallorca, se diu que quan el rei en Jaume va arribar, per diverses raons, va acabar desembarcant aquí a la platja de Santa Ponça, se diu que en un moment determinat una sèrie de cavallers i de soldats van empujar un turó diguem-ne, perquè hi havia uns sarraïns que n'hi deien, a destruir-lo, no? Clar, durant milers d'anys no han sabut, milers, no, 700, 800 anys no sabíem on era aquest turó, no? Però estava tot ple de turons, no sabíem ben bé. L'any 2003-2004 estàvem excavant a dalt a la Morisca, un nivell d'una casa almohade que estava destruïda, per molts nivells d'incendis, no? Molt potents. Ja, bueno, pues, vàrem dir tal, però quan estàvem excavant vàrem trobar una cosa que ens va fer lligar tot, no? Vam trobar un pinjante, que és un petit escut d'or, molt petit, que té un grifo alat representat, i vàrem veure, pues, després d'estudis, vàrem veure que era un símbol heràldic d'un cavaller que se deia Tugores, que precisament va venir amb les tropes del rei en Jaume. Per tant, vàrem poder saber, diguem-ne, relativament bastant fehaçentment, que aquella no, lluita, primera lluita que es deien les cròniques, va ser a la morisca en aquell moment. Per tant, aquell petit escut d'or, que és una cosa de res d'un centímetre, ens va permetre com a connectar unes coses d'història i d'arqueologia molt interessants. I la segona punta, o segon descoberta molt interessant que jo trobo, és que morisca va ser el primer lloc a Mallorca on va entrar el vi. Els púnics van venir de la Mediterrània Oriental cap a la Mediterrània Centro-Occidental duent es vi, que era una de les coses que no tenien. Bueno, els grecs ho van dur per dalt i els fenicis púnics les van dur per baix, per la zona del sud de la Mediterrània, i a Mallorca van entrar precisament a través de Mallorca. A Mallorca en un moment determinat no trobam vi, i a la Torre 1 de Morisca trobam un gran magatzem fins a 14 àmfores de vi, que en aquell moment no havia cap banda. No? I a partir d'aquí, després s'hi va irradiar aquest primer consum de vi, que va començar a entrar dins unes praxis culturals d'aquestes primeres comunitats indígenes, d'una forma molt especial, en un món funerari, una sèrie de rituals i tal, però primer va ser, la porta d'entrada va ser morisca. Jo crec que aquests dos són els principals descobriments que hem fet.
2: Molt bé, moltes gràcies, David, per tot. Molt interessant tot això que mos has contat. La veritat que jo crec que...
6: Molt interessant,
2: molt... No, la veritat que no.
1: Molt bé, doncs anem a seguir amb l'apartat de cultura, llengua i identitat. El Mediterrani és molt més que un espai geogràfic, és una manera d'entendre el món i de viure'l. Un territori compartit per molts pobles, amb llengües, religions i cultures diferents, amb una mateixa base, que és la relació profunda amb la terra, la mà i la vida comunitària. Des de Mallorca fins a Grècia, des del Magrib fins al sud d'Itàlia, es repeteixen formes de vida molt semblants, que són mercats oberts, places actives, ritmes marcats per aquest clima, no, que tenim amb una cultura estretament lligada al paisatge i a la mà. La llengua també forma part d'aquesta identitat mediterrània, perquè cada territori ha creat llengües pròpies per descriure els béns, els oficis, la cuina, la mà, i aquestes paraules reflecteixen una manera concreta de relacionar-se amb l'entorn. No? Aquí a Mallorca tenim moltíssimes paraules de pel vent, per exemple, que a Catalunya no tenim. I tot i la diversitat, hi ha un fil comú que travessa tota la regió, que és la importància de la comunitat i el valor de la trobada i una vida quotidiana que es desplega sobretot en els espais compartits. I ara anem a xerrar una mica de la religió, no?, que tenim a la Mediterrània.
2: Sí, la religió i el pensament també se pot vincular una mica també amb el que ara tu deies fins ara, no?, al llarg de la Mediterrània han conviscut i s'han creuat múltiples creences i formes de pensament, des de religions antigues vinculades a la natura i en els astres, fins a grans tradicions que encara avui en dia tenen molta força, no? Com totes les religions derivades del cristianisme, l'islam, el judaïsme. Un exemple d'aquesta convivència, per exemple, és la ciutat de Jerusalem, considerada un dels grans centres espirituals del món mediterrani, on aquestes tres religions han compartit espai i històries durant segles. Un fet curiós és el monestir de Santa Caterina de Sinaí, fundat en el segle VI, als peus del mont de Sinaí, és un dels monestirs més antics del món encara actius i que es troba en un entorn desèrtic molt aïllat.
1: L'hem descobert.
2: Sí, la veritat que aquí podríem
1: fer aquest programa, ahir vam fer un màster,
2: sí, amb el monestir, exacte, de Santa Caterina. Sí.
1: Ens n'hem enamorat.
2: Sí, sí,
1: hem,
2: sí,
1: decidit el proper viatge d'ecoturisme el farem allà.
2: Efectivament, sí, sí. Sí, no, a més és un lloc que crec que tothom que escolti el programa crec que pot fer una recerca sobre aquell lloc, perquè la veritat que és fascinant històricament, arquitectònicament i bueno, a tots els nivells, no? De fet, aquí s'hi conserven una de les biblioteques més antigues del cristianisme amb manuscrits i icones de gran valor històric, i és un lloc considerat sagrat per diverses tradicions religioses. Més enllà de les religions organitzades, també existeix una espiritualitat molt lligada en el territori, en els cicles de la natura, la mà, les estacions i la memòria dels avantpassats. Aquesta diversitat ha fet del Mediterrani un espai de trobada, però també de diàleg i d'intercanvi d'idees al llarg dels segles. Ara estem per la Mosa, ara canviem una mica de terç, però bueno, és econòmic, això també és un tema sí. que ens interessa molt.
1: Els mediterranis som grans comerciants, ens ve de fa molts anys i de ben antic. Històricament doncs, ja sempre hem estat un espai de comerç i d'intercanvi constant, amb una mà que no separa, sinó que connecta territoris, ports i civilitzacions. I des de l'antiguitat, les rutes marítimes ha permès el moviment de mercaderies d'oli, de vi, de cereals, d'espècies, de ceràmica, de llengües, de coneixement, i els ports, que en tenim molts, ha estat un espai de xarxa amb moltes llotges on es regulaven i es donaven forma en aquest comerç. A Barcelona es va convertir en un dels grans centres comercials del Mediterrani, on primer va aparèixer la carta consular de Barcelona, que va ser el 1258, on es van crear les primeres normes de comerç marítim, i més tard el llibre del Consolat de la Mà, que ja va ser el segle XIV, vinculat a la llotja, que es va convertir en una de les primeres grans lleis del dret marítim de la Mediterrània, on es va començar a regular tot el comerç marítim. Avui aquesta economia continua adaptada doncs, a nous temps. El Mediterrani és una regió d'estratègia per al turisme internacional amb transport marítim i logística global, amb ports que connecten Europa, Àfrica i tot Àsia. I els principals ports que tenim a la Mediterrània són el port de València, un dels més importants i en moviment de contenidors, el port de Barcelona, que és clau en comerç, logística i creuers, el port de Gènova, que és històric centre marítim del Mediterrani occidental, i també tenim el port del Pireu, que és el principal port de Grècia i un punt estratègic del Mediterrani oriental. I avui continua sent una regió clau en el turisme, el transport i la cultura, que en definitiva una economia que continua marcada per la seva posició estratègica en el món. Anem a tornar a canviar totalment de tema a una de les nostres parts preferides del programa, que és la gastronomia.
2: Sí, la gastronomia, la veritat que bueno, jo personalment sempre m'encanta, sempre d'en que menci qualque convidat mos recomana qualque recepta des que solen tenir. Bé, començam així un poc introductori, però crec que després ho podem obrir un poc, aquest apartat, a veure que cadascú pugui comentar, veurem quins plats tenim a la Mediterrània, quins mos inspiren, quins mos agraden i mos ve de gust, no? La Mediterrània és oli d'oliva, spa, peix, vi, herbes aromàtiques, la famosa dieta mediterrània precisament neix d'aquesta relació entre clima, mar i agricultura. Aquest reconeixement no fa referència només a una manera de menjar, sinó també a tota una cultura vinculada en el territori, en els mercats locals, a l'agricultura tradicional i a l'hàbit de reunir-se al voltant d'una taula, no? De fet, l'any 2010 va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per UNESCO. Com a curiositat, la paraula company ve del llatí companis, que significa el que comparteix el pa. De fet, el menjar és molt més que un aliment, és una manera d'explicar la vida i de crear vincles a cada racó i trobar plats que formen part de tota la memòria col·lectiva, no? Aquí a Mallorca hi tenim les panades, el frit, a Grècia, la moussaka, al Marroc el couscous, a Itàlia la pasta, la pizza, és a dir, tenim tot un... Això seria per comentar algunes de les més típiques o més que tots coneixem, no? Però esdevé, segur que tots compartim tota una sèrie d'ingredients bàsics que són compartits a quasi tots els plats tradicionals del Mediterrani. No sé si qualcú més vol aportar qualque cosa més sobre aquesta veritat. Cristian?
0: El que menjam té molt a veure amb el que trobam, lògicament.
2: També,
0: no?
2: també.
0: Per una banda, allò que dèiem és romaní, no?
2: Jo sí, dir, exacte.
0: No? Les herbes aromàtiques, l'oli d'oliva, mentre que més enllà dels límits de l'imperi la gent s'acontenta menjant greix animal, cosa que els fa molt feliços, aquí tenim la benedicció de l'oli d'oliva, és com el dret romà, no? Aquí tenim el dret romà i allà aquella cosa primitiva que surtes a les pel·lícules americanes, no? No, bé, jo diré, però tu me rebaixes la pena un poquet. Una vegada un jutge a Mississippi va dir... El dret romà deixa les coses bastant més clares, més civilitzat. I en el menjar també hi ha una civilització. Mira, penseu una cosa, que de vegades no hi pensem. Mallorca és un dels pocs llocs del món que té milers i milers d'anys de vida urbana. A Mallorca hi ha vida urbana des de fa 5.000 anys. Hi ha pocs llocs com aquest. És a dir, que la gent viu en assentaments. Hi ha molt pocs llocs. diries Egipte, el creixent, no? Mesopotàmia i tot això,
4: i t'aniries a tot allò per Orient i després Xina i sud-est asiàtic.
0: Però són pocs llocs, o sigui, són regions concretes que la resta de la humanitat doncs encara corria davant dels llops, no? Bé, els alemanys encara corrien davant dels llops el temps del rei en Jaume, però aquí tenim una riquesa, a més una riquesa de no només aquests ingredients bàsics, no, que serveixen per cuinar, sinó que has de posar dins la paella, no? I tenim moltes coses molt interessants. A més, com que els mediterranis som aficionats a replegar de tot arreu,
6: sí,
0: no? Ens pensem que l'arròs és molt mediterrani. La gent se pensa que els caragols bovers és lo nostre, no? Els caragols bovers van venir tots de Sicília, no res de lo nostre. Els caragols hi ha una cosa curiosa també. Hi ha un llibre extraordinari que va fer un savi, un romà.
6: Christian, perdona l'incís, però els que no ho sabeu, és malacòleg, que és especialista en caragols.
0: No, és que ara te l'explicaré, una de caragols, molt interessant.
6: Si li deixem el micro, el programa pot durar dues hores.
0: No, però és molt interessant. Plini és el gran historiador romà, però no és un historiador, és un home, és home de confiança de l'emperador, té molt de poder, és un alt funcionari, però és una persona amb una cultura immens, i decideix fer l'enciclopèdia de tot. I fa un llibre que és la història natural de Plini, és tot. I té una línia molt curiosa que diu que això de menjar caragols, se'n mengen per tot, i no sé què, diu, però a les Balears hi ha uns caragols que mengen pedres. És veritat. És veritat. Els caragols endèmics, el caragol de serp,
6: sí,
0: que se diu caragol de serp perquè segons com el miris, amb bona voluntat pareix una serpeta enrodillada, no? I a mi quan me demanen aquest se menja, dic no, aquest és mortal, no? Té dibuix de serp, que no s'ha de tocar. Menja-te els bovers, deixa estar aquest. El caragol de serp s'alimenta dels líquens que viuen no només damunt la roca, sinó de dins la roca, roveguen la roca. És a dir, els antics talaiòtics, els antics baleàrics ja ho sabien, que els caragols d'aquí mengen pedra. I això està a la història natural de Plini.
6: Que bo. Que interessant, doncs, també, bé, això. Sí. Doncs, ens han derivat un poc ara amb els caragols, però és superinteressant, doncs, aquesta aportació. I tant.
4: Plini, jo una cosa que anava a dir, ho tenia aquí preparat, perquè pensava com deia, jo si hagués escollit una cosa que escollís les olives, no? Perquè són molt mediterrànies, i de fet, en Plini, entre altres historiadors romans, tenen una recepta, que són les receptes de com preparaven les olives, i són, perquè li vas mostrar al meu sogre que encara fa olives trencades, i és absolutament igual, o sigui, no ha canviat res. Tant, és vera que no, el que tenim a la disposició és el que marca una mica la nostra dieta, però també aquest vincle, no, de cultures, no, i el mateix, no, les trencaven, les posaven amb aigua i sal, i després es posaven herbes, sobretot fonoll, que és bàsicament el que nosaltres posàvem. És veritat, sí, que ara nosaltres posàvem prevecireta i alguns, bueno, es posen algunes coses, que en aquell moment no n'hi havia, però diguem-ne, jo crec que les olives, i evidentment després el derivat d'oli d'oliva i tal, eren com un dels grans aliments, no, que ens connecten a la Mediterrània. Jo personalment m'encanten, perquè també... Clar,
6: sí, jo també som molt fan de les olives.
0: Però que cada raconet de la Mediterrània té la seva dèria, no? Perquè, clar, per exemple, sí, a Mallorca, el dia que obrin la veda dels ragors, la gent va com a loca a pescar ragors, a veure quina matança farem, i una bogeria, no? Però, sí, o sigui, a veure si ens controlem un poc. Però és que això no passa enlloc més. A la costa de la península ibèrica hi ha un sol porc que en mengen, que és a Palamós, en diuen llorito, i és l'únic lloc que en mengen. Els altres, aquest peix aquest, no sé ni el que ni els importa, un peix espinós. Aquí anem locos per això, aquí mengem les llampugues. Les llampugues,
6: sí,
0: la llampuga és un peixot, sí, tot el que vulguis, però té gust de peixot, i t'ha d'agradar.
6: Sí, és un peix blau, amb, sí, tens res, i té moltes gustes, molt fort.
0: Blau tirant a lila, no?
6: Sí, sí, és fort.
0: Potent.
6: Però bueno, la llampuga amb preves és ben bona, vull dir, a qui li agradi, i en els mallorquins.
0: Has de saber convertir aquest peixot en una cosa més comestible, no?
6: Sí.
0: Se n'ha de saber. I per això se menja molt pocs llocs. De fet, només se menja a Mallorca i a Malta. Els altres llocs no saben ni el que és. I a més, és que per capturar-lo necessites una cosa, bé, si ho veus, una cosa curiosíssima: les llampugues se pesquen en capcers. La llampuga és un peix pelàgic, de mar obert, i com tots els peixos pelàgics, el dia que se troben una cosa allà que està surant, un tronc, un animal mort, se posen davall. Se posen davall perquè si estàs davall, els teus enemics, els taurons i els depredadors, no te veuen. No veuen la teva silueta, no? Bé, que si poses unes fustotes amb una corda molt llarga i un pedrolot al fons i les fustes d'ensurant, les llampugues, quan estan migrant, i els pàmpols, que van que també és un peix més petit, no? També apreciat només a Mallorca, aquests peixos se returen davall dels capcers. I llavors tu fas un cèrcol amb una xarxa i tanques el cèrcol i agafes els peixos que hi ha al mig. Això és una tecnologia antiquíssima, però requereix, o sigui, saber-ne molt de la mà per inventar-ho i per saber-ho fer.
6: Exacte, per aplicar-ho.
0: I per saber-ho fer.
6: Sí.
0: O sigui que la gastronomia no és només el recurs, sinó també el saber-lo agafar i saber-lo preparar.
6: I tant.
1: Doncs bé, ara canviem radicalment de tema i ens n'anem als esports, que ens els farà el nostre company des de Ràdio Artà, en Tomeu, que és el nostre especialista en esports, i ens explicarà els orígens dels Jocs Olímpics.
7: I de gràcies, com sempre dic, no som experts en res, però bé, sí que com m'agrada ser alguna cosa més. En aquest cas, quan pensam en la Mediterrània, també pensam en l'origen de l'esport.

pescadors, i per això esports com la vela, el rem o la natació formen part de la seva identitat des de fa segles. Amb el temps arribaren altres passions compartides, el ciclisme, el bàsquet i sobretot, en aquest cas, el futbol, que avui és gairebé una llengua comuna mediterrània. Als bars, als ports i a les places sempre hi ha qualcun comentant el partit del cap de setmana de futbol. Perquè la Mediterrània, l'esport, no és només competició, és comunitat, emoció i manera de viure. I fins aquí aquesta primera part de l'especial sobre la Mediterrània del programa Rondalles Viatgeres. Dividirem el programa en dos i properament escoltareu la segona part del programa que ha estat enregistrat des del Puig de Sa Morisca Calvià, al qual donant les gràcies de Ràdio Calvià i tots els companys que i companyes que ho han fet possible. Així que fins aquí aquesta primera part de l'especial de Mediterrània, properament la segona part. Salut i viatge. Fins aquí la remissió, vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la Colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Obro, obro la porta d'un món que per mi és nou. Miro per la finestra

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Junts.
2: No.
1: Mònica.
2: No.
1: Mònica, vull saber-ho saber tot de tu.
2: Ja.
1: La Casa Azul, vull saber-ho tot de tu, va.
2: Que no, que no, va, jo res, saps, home. Què penses que em passa?

0: Horda. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

tu manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer.

mentre un cigarret, ai no che non te, quan fum és de gorra, quan fum és de gorra, els amics si el veuen fan tots el distret, que poc fumaràs, home del carrer. Baixa'm l'ascensor, ai no que no en té, camina de pressa, camina de pressa, al replà de sota troba la Roser,

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: ¿Y cómo la ves, ciego? De plebe tan travieso.
1: Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: El club a punto de cerrar. Empujo gente pa' pasar, todos mirándote a bailar, bebé. Dentro como un matador, preparado para lo peor. Tu cariño como un mal dolor.

0: sad food song.
1: John, let's go.